Baschi cun hus paua ad els dus sets de tribuna. Per la fiesta de l'occia grigiungla runesa a Motta na Luns, als tredis de Zercladur, quels en neven, se la grada quels astia Andrea Pinoche de Sent, el vo u cun sia dona ne cun in collega a mirar la loccia, a naturalmen ol tradurme, Teniel el polish pel Armon Orle, chiu de visa bie plajai. Svus vestes edu budien. Quels ballets, quels plats de tribuna, avais bidiul cledi de venir atras, ne dim problem, i dat aun ulteriores chances.